0: s'acosta un guanyador. D'un sorteig, el millor. Qui sap qui, la fortuna? On està i està al voltant?
1: Calia de la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la pressa s'ha exaurit.
0: Periodistes i banquers, informadors i tafaners, català o bé africà, és la cal o no té papers.
1: De sobte les